sense maleïts, l'amor ja se'ls atensava sense haver-los reguits. I veieren cantar l'hora i per tants pecats prohibits